0: Por esa gran final de Roland Garros.
1: Sí, mientras en el cuadro masculino se enfrentarán Flavio Cobolli y Zverev el próximo domingo, hoy a partir de las 3 de la tarde, la polaca Maya Swalinska se enfrentará a Mirra Andreyeva en la final del torneo, después de que la polaca en este caso estuviera, ojo, fuera del top 100, antes incluso de empezar el Roland Garros.
0: Pues Eloy, muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.
0: Y hoy en la despedida, la música de Gorillaz, la banda británica que actúa hoy en el Primavera Sound de Barcelona. Así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
2: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi. Radio Castellón. Cadena Ser.
3: La donació és el major acte de generositat en una vida. Vols donar-li suport i gaudir en família d'un gran programa d'activitats lúdiques? Vine a la campanya per la donació d'òrgans i teixits. Del 3 al 6 de juny a la plaça de les Aules trobaràs jocs, exhibicions, música i la cursa en marxa solidària. Podràs donar sang i fer-te donant. Organitza Associació de Persones amb Malaltia Renal i Transplantades Alcer Castalia.
4: Vuelve Motor Ocasión Castellón. Ven de jueves a domingo al recinto ferial y elige entre más de 800 coches de todas las marcas, modelos y precios con descuentos y promociones muy especiales. Motor Ocasión, la mejor ocasión para comprar tu coche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón.
5: Hey tío, ¿qué tal? Nada, solo quería decirte que lo de ayer muy bien, pero muy bien, ¿eh? Me lo pasé brutal, la verdad. Salto del diablo, una locura. Lo del gofre es otro nivel. Así que nada, que genial la idea y genial el día. Repetimos cuando quieras, ¿vale?
6: Aquarama, bienvenidos al mejor día del verano.
7: Y sí, sí, el Ayuntamiento de Castellón con el Club Deportivo Castellón. Este es el momento, tenemos el mejor equipo, tenemos la mejor afición y tenemos hambre de primera división. El valor de los jugadores y la fuerza de la afición nos llevarán a la victoria. Juntos podemos. Pampa Morellut, Ayuntamiento de Castellón.
8: Del 4 al 7 de junio, Hyundai Auto Almenar te espera en la Feria Motor Ocasión con vehículos nuevos y de ocasión al mejor precio. Aprovecha descuentos exclusivos que solo podrás encontrar allí y empieza el verano estrenando Hyundai. Ven a descubrir nuestras ofertas y llévate el coche que estabas buscando. Hyundai Auto Almenar, nos vemos en Motor Ocasión.
9: Bon dia, com aneu? Ja veus tu, cap de setmana de descans sembla en este estiu que venim patint ja des de fa dies. Després ens contes, Quique Lencina, bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Juan Magraner.
9: Parlarem d'Europa, de la despoblació, que no és un mal espanyol a soles.
10: Farem un escabeig de pollastre i analitzarem quatre caves.
9: I acabarem en coses de benestar animal.
10: Fent llavor.
9: Llavorejant.
11: La llavor, Juan Magraner.
9: Maria Canal Fontcuberta, bon dia.
12: Buenos días.
9: ¿Quién es María Canal Fontcuberta?
12: Hola, bueno, lo primero agradeceros, Juan, Quique, la oportunidad de estar aquí en La Llavor. Yo soy la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Qué es esto de la representación? Bueno, en realidad es una presencia de la Comisión Europea en territorio español que lo que busca es ser los ojos, los oídos y la boca de la Comisión Europea frente a la sociedad española y todos sus actores.
10: I hem contactat amb Maria perquè volem parlar de l'estratègia sobre el dret de permanència. La seva regió, el seu futur. Conta'ns una miqueta què és això, el dret de permanència. A mi m'agrada la Comunitat Valenciana i jo vull quedar-me així, però en fi, conta'ns un poc.
12: Pues exactamente, en eso consiste el derecho de permanencia, el derecho a quedarte. Cuando uno piensa en Europa, muy a menudo asocia la idea a la posibilidad de viajar a otro país de la Unión Europea, estudiar allí, trabajar allí o incluso comprar, vender, invertir en otras zonas de la Unión Europea. Pero Europa también es el poder elegir quedarte en la zona, en el pueblo, la comarca que te ha visto nacer o que te ha visto crecer o donde estás residiendo. para hacer este derecho realidad tenemos un enorme reto. ¿Por qué? Porque prácticamente hay uno de cada tres europeos que ahora mismo, mirando los datos del año 2023, se encuentra en una zona que en las dos últimas décadas ha perdido población o que tiene pues retos de declive económico, es decir, o que no crece o que incluso ha decrecido en los últimos años. Queremos trabajar en esto, queremos trabajar en este reto para hacer realidad eso que el profesor Leta llamaba el derecho a quedarte. Y poder hacerlo realidad implica una acción conjunta por parte de muchos estados. No es solo un tema europeo, es también sobre todo un tema nacional, un tema autonómico, en el caso español, un tema local también, y queremos hacerlo de manera coherente. Por eso, en esta legislatura europea, de la que ya llevamos prácticamente año y medio, la presidenta quiso hacerlo una prioridad política. Estamos trabajando ahora mismo en este documento. Es una comunicación, una estrategia que se prevé que saldrá hacia finales de este año y que lo que hará será recoger todas esas ideas de lo que de verdad funciona para que haya vida en nuestros pueblos, en todas nuestras regiones, independientemente de que sean zonas rurales, zonas montañosas, zonas costeras, islas o regiones ultraperiféricas. Podemos pensar en todos los tipos de retos a los que se enfrentan los distintos territorios de la Unión. Queremos escuchar de aquellos que mejor conocen este reto qué es lo que de verdad funciona sobre el terreno, en la realidad, qué iniciativas están haciendo que los jóvenes, que la gente pueda permanecer en su pueblo y permanecer teniendo una vida próspera, y cuáles se han intentado y no dan buen resultado, para aprender unos de otros y también para poder orientar toda esa inversión europea que va a venir con el próximo presupuesto de la Unión Europea a largo plazo. Recuerdo aquí que el presupuesto de la Unión Europea, para poder dar mayor previsibilidad, va de 7 años en 7 años. Estamos ahora mismo negociando, y siempre es una negociación ardua y difícil, ese presupuesto sobre la base de, para el año 2028 al año 2034, sobre la base de una propuesta que la Comisión Europea puso sobre la mesa en julio del año pasado. Se tiene que pronunciar ahora sobre ella el conjunto de los Estados miembros en el Consejo. Ya se ha pronunciado en primera instancia el Parlamento Europeo. Hay una parte, se ha propuesto dedicar prácticamente un 10% de toda la parte del presupuesto dedicada a la cohesión.
13: De seguida me vas a permitir que te interrumpa, sí. Pero de seguida parlarem d'això i de quant diners estem parlant i de com seria aquest projecte, però m'agradaria abans, dimarts passat, parlàvem amb tu en els informatius de la SER i ens deies que el projecte, les aportacions per a aquest projecte, el termini estava obert fins ahir, divendres. No sé si és massa pront encara per parlar d'algunes aportacions que hagi pogut fer Espanya en general i, evidentment, en particular el cas de la Comunitat Valenciana. Podem avançar ja alguna cosa, Maria?
12: Todavía es pronto porque, efectivamente, como dices, el plazo se cerró ayer, con lo cual no tenemos la recopilación de todo lo que nos ha llegado. No creo que tarde. Sí que sabemos que había varias comunidades autónomas que se estaban movilizando para participar de modo conjunto, de modo individual también, con lo cual esperamos poder oír acerca de la experiencia española, y España tiene una larga lucha en ese reto de la despoblación. Sí que se fueron publicando conforme iban llegando las aportaciones que nos daban actores clave, como puede ser, por ejemplo, la Red Española de Desarrollo Rural, que quiso ligar ese derecho a permanecer con la utilización de los fondos en ese próximo presupuesto a largo plazo, concretamente a través de la metodología LIDER y los grupos de acción local que se vienen utilizando desde el año 1991 y que lo que permiten es escuchar las necesidades reales de cada comarca, de cada territorio, basado también en la participación activa de la población de la zona.
13: Y tenía que presentar esas ofertas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno de España, hacer un tot, asociaciones que, como has dicho, la Xarxa Natura, que están trabajando. ¿Qué tiene que presentar esas aportaciones? ¿Cómo era el sistema?
12: Sí, la convocatoria de datos estaba abierta a todo el que quisiera participar, actores de la población, municipios, sociedad civil, individuos también. Hay ciudadanos que han hecho su aportación particular. Además de esta convocatoria pública, hay, como siempre, distintas vías, hay distintas instituciones europeas que están involucradas en toda la elaboración de trabajos, y a través de esas distintas vías también hay un contacto directo con las autoridades a los distintos niveles. El Parlamento Europeo estará muy involucrado, también obviamente el Comité de las Regiones, y a través de todas esas vías iremos obteniendo todo ese contenido, todo ese material, esas ideas y datos que van a alimentar esta futura estrategia.
10: María, me queda molt l'atenció tot això de què estàs parlant. És que em sona moltíssim. Em sona moltíssim a un concepte que tenim, això de la Espanya vaciada, no? I aquesta Espanya buida. No sé si es pot parlar també d'una Europa buida o Europa buidada, no? En este cas. Hi ha zones que a través de zones que estan decreixent, no?
12: Efectivamente, parece que además de esa España vaciada, nos encontramos con el reto, que queremos además que no se vacíe, de esa posible Europa vaciada. Hemos hablado antes de esos datos, ¿no? Prácticamente hay uno de cada tres europeos que se encuentra en una región que está perdiendo población a lo largo de las dos últimas décadas. Coincide también con que hay uno de cada tres europeos que vive, intenta construir su vida en una región que hace frente al declive económico, es decir, regiones o que no crecen o que decrecen. Queremos evitar que la opción de marcharte de ahí no sea tal opción, sino una obligación por falta de perspectivas. Lo que queremos es que los jóvenes puedan elegir si quieren quedarse en esas zonas, porque efectivamente se les ofrece una perspectiva de futuro para prosperar allí, para poder construir su vida, obtener un empleo de calidad, formar familia que lo desee y contar con todos esos servicios esenciales que hacen posible esto, y que quien decida marcharse sea porque efectivamente quiere marcharse y no porque no tenga otra opción.
13: Claro. Deies fa un moment que el 10% del pressupost de cohesió es destinarà a tot això. De quants diners estem parlant?
12: Sí, todavía no lo sabemos hasta que no cerremos por completo las negociaciones, pero sí que es verdad que estamos hablando de un presupuesto muy elevado. Hablamos prácticamente de 2.000 billones de euros para el próximo ciclo presupuestario.
13: María, ¿has dicho 2.000 millones?
12: No, perdonadme. Bueno, esperad. Hablamos de 2 billones de euros de presupuesto total para un periodo de 7 años prácticamente, y dentro de esa cantidad total se ha propuesto dedicar 865.000 millones, es decir, prácticamente la mitad, a los fondos, a toda la parte relativa a la cohesión. De esta cantidad se proponía, se iniciaron las negociaciones, se escuchó la inquietud que producía en determinados actores la propuesta inicial, y en reacción a esa inquietud inicial se puso sobre la mesa la idea por parte de la presidenta de la Comisión Europea de dedicar un 10% de ese gran sobre de la cohesión, que se articulará a través de planes nacionales y regionales, dedicar un 10% de esa cantidad global a lo que llamamos el desarrollo rural.
13: I ja està clar quin seria el criteri de repartiment per països i dins de cada país per regions?
12: Bueno, hasta que no cerremos las negociaciones, y son unas negociaciones arduas que llevan tiempo, nuestro objetivo es que los colegisladores las cierren a finales de este año. Hablamos de un ciclo que se va a iniciar en el año 2028, pero que es necesario programar antes. No será posible dar la cantidad fija, la foto fija de cómo han quedado las cosas.
10: I a partir d'ara què? Perquè comentaves que el cicle començarà el 2028, però hauríem d'esperar fins al 2034, no?, per acabar aquest cicle i per tindre ja una cosa més o menys definitiva, no?
12: Sí, bueno, ahora lo que estamos haciendo es negociar esa propuesta. La propuesta tiene que ser aprobada por unanimidad por el Consejo, es decir, los representantes de los Estados Unidos. También interviene en el proceso, obviamente, el Parlamento Europeo, que se pronunció hace escasas semanas pidiendo más presupuesto, pidiendo también un refuerzo de los fondos dedicados a la cohesión, con lo cual estamos un poco en pleno diálogo para intentar llegar a esa foto fija que nos permitirá dar las cifras definitivas dedicadas a cada cosa.
13: temps tindrem, per tant, d'anar contant les coses. Primer començarem en els projectes que s'hagin pogut presentar. Confiem en que Maria mos ho conte. I bueno, intentarem parlar en els responsables d'aquests projectes de les coses que es poden fer i després pues, anirem a poquet, sabent quants diners, com i de quina manera li toquen a la Comunitat Valenciana en un projecte que busca això, que no hi hagin zones de primera per raó de la situació geogràfica. Maria, moltíssimes gràcies de deberes.
12: Muchas gracias a vosotros y es un placer.
11: En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
14: Es el momento de cuinar. Santi Hernández, ¿qué tal? Mal buen día.
15: Bon dia, Quique, com estàs?
14: Molt bé, amb molta gana. Què suggerisses avui, en este matí?
15: Pues mira, anem a aprofitar un poc l'altre dia que em va sobrar pollastre, el que fes pollastre al forn, i em va sobrar una miqueta, i ara que ve l'estiu i ve la calor, jo dic, pues mira, vaig a preparar un escabeig a mitja pollastre, i així el podem aprofitar per a fer amanides i demés.
14: Bueno, això és una màxima del programa, així no es dirà absolutament res, s'aprofita tot.
15: Efectivament, per això ho hem fet. I sí que hem fet alguna vegada un escabeig, dic, però d'igual, anem a comptar l'aprofitament, perquè a vegades no sobren coses i hem fet croquetes, hem fet altre tipus de, saps, de roba vella...
14: Per variar un poquet, també.
15: Per variar un poquet.
14: Doncs vinga, a preparar aquest escabeig de pollastre al forn.
15: Efectivament, pues mira, en un principi el que anem a fer és pues, ixe pollastre del forn que no s'ha pogut sobrar, val? L'anem a desmicolar una miqueta, anem a llevar-li totes les impureses, els ossos, els venetes i tot, i anem a deixar-ho ben netet i ho reservem, val? Aquesta part la tenim ahí. I per altra banda, anem a preparar l'escabeig. I l'escabeig és molt senzillet, el que anem a fer és agafar l'oli, una bona quantitat d'oli que ja apareixerà després a la web. I anem a ficar l'oli i anem a ficar una ceba gran tallada en juliana i anem a deixar que se poche poquet a poquet per a que es quede tendreta, vale, i transparent, deixina transparenteta. I l'anem a acompanyar també de un parell de carlotes talladetes i anem a ficar-les allí també, i tot això en companyia de 3 o 4 alls o 5, no, ni, els que siguen, vale, un grapet,
14: vale,
15: sí, al gust,
14: tomate, ja està.
15: Vale, i anem a deixar que això vagi fent xup-xup-xup-xup i vagi d'alguna manera pues, agafant un poquet de tono i de més.
14: A foc lent, t'imagina? O...
15: no, sí, sí, perquè no vull que la ceba se creme ni res. Vale. Vull que se quede ben clareta i transparent, no? I res, una vegada ja està, la tenim així a mig coure, el que anem a fer és a introduir la resta d'ingredients. Anem a ficar una fulleta de llorer, anem a ficar pebre en boletes, una miqueta de pebre negre. També anem a ficar el que és vi blanc, el vinagre i una miqueta d'aigua, val? Aleshores, ahí ja tenim, diguem, la mescla que va produir aquest escabeig meravellós. I el que anem a fer, simplement, i així de senzill, és que una vegada al ser el bull, val? Anem a ficar un bull pues, a foc mig baixet, ens interessa que vagi a poquet, val? Anem a incorporar aquest pollastre.
14: El pollastre que teníem,
15: val? I anem a deixar que això estiga coent-se pues, mínim mitja hora, val? Entre 30 i 40 minuts. Vale? Poquet a poquet, mig tapaet, perquè no s'evapore massa el contingut, i la veritat és que, a veure, els aromes ja ho diuen tot, i sí que és de veres que se te queda un escabeig meravellós, aprofitar el que és el pollastre, i després nosaltres pues, la idea és fer pues, alguna amanida, pues això, pues en broix de fuix de...
14: Sí, sí,
15: clar,
14: sí.
15: Clar, ara és d'estiu i li agafem aquest escabeig i tu imagina't-lo, o sea,
14: m'ho sabor... imaginat, ara mateix estic salivant i em costa parlar i, sí, sí.
15: Efectivament, i tu saps que val la pena que aquest escabeig deixem que s'atempere, quan estiga ja fred se fica a la nevera, i és millor menjar-se-lo pues, un dia després. Vale, començar a provar un dia o dos després.
14: Perquè ja ha agafat ja tots els sabors i... Oi,
15: efectivament. I fixa't que és una recepta supersenzilla, hem fet aprofitament, hem fet conservació, d'acord? I la veritat és que la tenim de cara a l'escabeig, el que podem tindre molt de temps, i aquest líquid és meravellós per a poder... aprofitar-les les amanides, sí, vale? Sí. I ara que l'estiu són dates en les que saps, volem refrescar, no?
14: Perfecte.
15: I això és la recepta d'esta setmana.
14: Ahí tenim aquests escabets, en este cas, de pollastre al forn, que, com dèiem al principi, així no es tira absolutament res, s'aprofita tot, i en este cas hem aprofitat les sobres d'un pollastre al forn. Perfecte, hi ha molts ingredients, hi ha moltes quantitats, hi ha moltes coses. Això on està? En la web estarà?
15: Efectivament, com sempre, a la web, unarecetaenrecuerdo.com, hi ha el perfils que hi ha a Instagram i Facebook i demés, ahí trobareu el passapàs, les fotos, perquè vegeu com ha quedat i com se pot fer d'una manera senzillíssima.
14: Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
15: A tu, Quique, una abraçada.
14: Arriba el moment de parlar del vi. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
14: Avui estem vestits amb l'uniforme oficial de la bata, una bata que ens hem posat blanca per analitzar molecularment el vi. Això sona molt al laboratori.
16: Pues sí, sí.
14: Que anem bueno, a fer-ho, conta'ns.
16: El fill a la cap, pues tots estem fets de química, no? Pues en este cas el cava, els quatre tipus que n'hi ha de cava, pues el jove, el reserva, el gran reserva i el de paratge, pues tenen unes característiques organolèptiques que podem detectar, però la ciència diu que això se tradueix en molècules. I, a més, identifica com se pot maridar, no? O quin tipus de menjar li va bé a aquestes molècules que trobem en aquest tipus de cava.
14: Val, o sigui, estem analitzant les característiques organolèptiques de tota la vida, però ho disfressem de química, podríem dir, més o menys.
16: Exactament. De fet, bueno, pues n'hi ha un expert francès, que li diuen François Chartier, que va fer un estudi sobre les harmonies, no? Es denomina creador de harmonies, i va presentar a Barcelona, a la denominació d'origen cava, pues com quines eren les molècules dels quatre tipus de cava que n'hi ha en el mercat. I va, diguem, fer un perfil aromàtic vinculant-los amb ingredients i cuines internacionals com la peruana, la mexicana, la dieta mediterrània i el xapó.
14: Val.
16: Quasi res, eh?
14: Vinga, pues anem allà. Havies parlat dels quatre tipus de cava, no? Que són els que anem analitzar.
16: Sí, pues mira, tenim el cava jove, el que tot el món, diguem, té més a l'abast, que és el cava que com a mínim té 9 mesos de criança, que, bueno, pues si analitzem ese tipus de cava, pues ens dona pues notes d'anís, de fruita blanca, de flors blanques. Clar, això fent un estudi molecular en una cromatografia de gasos, espectrometria de masses, que és la paraula tècnica per a descriure-ho, pues diu que trau unes molècules com són l'anetol, l'acetat d'amilo, el linanol, inclús el hexanoato de etil. És a dir...
14: No em sona res si tinguérem, del que acabes de dir.
16: Si tinguérem que parlar en cristiano, pues diríem, pues l'alfàbega, el fenoll, la menta, la coma verda,
14: més, sí. Ahí sí,
16: l'oli ahí d'oliva, sí. Les gambes. I clar, pues bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En esa salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues una cuina mediterrània, no? Basada pues en herbes i en herbes fresques, sí, com pot ser pues això, pues la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
14: Amb tot això pues aniria bé este cava, el cava jove, dir... aniria en totes aquestes coses prou.
16: Sí, podríem dir que li va bé una ensalaeta, per exemple.
14: Exacte, sí, sí, sí. Molt bé.
16: Sí, sí, sí. Després ja pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, sabem que són més de 15 mesos de criança, i bueno, pues va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I de calactona, el guayacol, la damascenona, que bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrat, de media, de porros, de pistatxo, cacau...
14: Sí, també em sona més, sí, pues, que tot això que acabes
16: de dir. Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues al final pues ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues en cuines con la mexicana, ¿no? La mexicana pues utilitzen molt de picant, uns curris també, pues que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza pues aquest tipus de picants, ¿no? Com el ají peruà. Sí. I bueno, pues podríem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana, sí, que no estaria mal, ¿no? També per a maridar i se cava.
14: O sigui, se cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, ¿no?
16: Sí,
14: a més que els sabors també forts.
16: Que... Vale. Exactament. I bueno, pues ja passem al gran reserva, ¿no? Que és el de més de 30 mesos que tenim que ja pues bueno, pues ahí hi ha hagut una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especial, de fruita confitada, pues ahí també pues n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, furan, bueno, pues si busquem una analogia, ¿no? En lo que solem trobar al mercat, ¿no? Pues tindríem pues la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèrics, ceba, ostres, gambes roches, vedella. O sea que ahí pues está claro que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues també li anirien prou, ¿eh? No? Pues, estem parlant també, inclús algo de cuina mexicana en el chipotle o inclús diria jo la famosa cartorrada americana, ¿no? Que posen les hamburgueses i tot això.
14: Molt bé, això aniria bé, un gran reserva.
16: I quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, aquestes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones, o sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol, bueno,
14: el i uns altres
16: furfuril mercapacta, que és el cafè, és per exemple el que té el cafè, no? Sí. I per això diria que bueno, pues en carns fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no? De més de 3 anys. I bueno, pues l'essència s'ha ficat a l'abast del cava per a bueno, pues trobar pues aquestes similituds en lo que és el menjar i poder saber pues com marida millor aquests tipus de cava.
14: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot aquest temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
16: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues encaixa millor en una cuina mexicana en lo que és picant i peruana, inclús bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant. I ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja aniríem més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues carns fumades i pues guisats mediterranis de llarga cocció. Pues, per exemple, estic pensant en un puchero.
14: També. Fantàstic. I tot això, este estudi, no?, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé totes aquestes combinacions.
16: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre, claro. Sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
14: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
16: Moltes gràcies i fins una altra.
17: Fernando Estellés, bon dia.
18: Bon dia.
17: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
18: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també patixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues se vaja a menys.
14: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals, com es preparen? Com es preparen
18: bueno,
14: una granja?
18: No se'n va molt la cosa, al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahí millorem molt les granges per a que pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i puguen passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem moguent-los d'un punt a un altre, també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues, que el camió estigui ben ventilat i tot això per a que tampoc passin aquesta calor, perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. I sinó que és una cosa que interessa a tots.
13: I una cosa, perquè la nova normativa sigue molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat a un intent o no hem arribat? Com està la cosa?
18: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa i quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguin mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en què està animat i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sigut molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetissin a tots treballar bé.
14: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que
18: sí,
14: s'han de complir.
18: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguin bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió o vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues... les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor per el que vos deia abans, perquè al final una vaca que passa calor no produeix tanta llet. I és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguin bé, el millor possible.
13: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estelles, moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
13: Quique, que ha refrescat.
14: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
13: I una dita?
14: Al juny, la pluja és lluny. Si plou, cada gota és com el puny.
13: Ho mirarem. Con Pepa Blanes.

0: Este lunes en El Faro os hacemos una propuesta. Deja una nota de audio sobre cualquier tema que incluya la palabra ejemplo.
1: Por ejemplo, me gusta la calle.
2: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
0: El 681-016731. Este lunes hacemos El Faro ejemplo en la SER.
2: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Radio Castellón, Cadena SER.
3: I sí, sí, l'Ajuntament de Castelló amb el Club Deportivo Castellón. Aquest és el moment, tenim el millor equip, tenim la millor afició i tenim fam de primera divisió. El valor dels jugadors i la força de l'afició ens portaran a la victòria. Junts podem. Pampa Morellut, Ajuntament de Castelló.
4: Castelló Ruta de Sabor et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.